seguint de prop on mor el vent. Et vull veure

0: much ado.
1: Música nit.
2: Música nit.
1: La música dels teus somnis.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: cementiri modernista de Lloret de Mar obre de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Visita'l i aprofita una oportunitat única per a conèixer i gaudir de l'art funerari modernista català del qual Lloret és un referent. Cementiri modernista de Lloret de Mar. Obert de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Moll. Museu Obert de Lloret. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. Aquest divendres, el lloretenc Jordi Balcells ens explica com afronta la nova temporada com a preparador físic del Girona Futbol Club.

0: Aquest cap de setmana comença una nova temporada en la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a estar representat. De nou hi haurà el porter lloretenc Rubén Yáñez a l'Sporting de Gijón, però aquesta temporada també tindrem un lloretenc al Girona Futbol Club. És Jordi Balcells, que ha tornat al primer equip de l'entitat gironina per dur a terme les funcions de preparador físic amb el cos tècnic que encapçala el nou entrenador Quique Álvarez. Es tracta de la segona etapa de Balcells al futbol professional. L'última vegada va ser la temporada 2017-2018 amb l'equip tècnic de Pablo Machín en la primera divisió. En uns minuts parlarem amb el mateix Jordi Balcells per saber com afronta aquesta nova etapa. Així comencem aquest bon dia, bona hora d'avui divendres 14 d'agost. També explicarem que l'Ajuntament de Lloret de Mar actuarà com a acusació particular en els casos de furts en què estiguin implicats delinqüents multireincidents. Aquesta és una mesura que s'adopta dins del Pla Lloret Actua i que arriba després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Reforma de la Multireincidència. També parlarem amb el discjòquei lloretenc Arni Montana, perquè aquest diumenge actuarà en un dels festivals més importants d'Espanya, el Festival Medusa de Cullera. Acabarem fent un repàs de l'agenda del cap de setmana en què destaquem les festes del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua i l'audició de sardanes en el centenari de les audicions d'estiu a la plaça de la Vila, en aquesta ocasió amb la Cobla Juvenípola de Sabadell. Com sempre, la previsió meteorològica: avui patirem de valent la calor i repassarem els titulars principals de l'actualitat general. Tot plegat ho prepara la Mar Vilamajor, en Mar Diva, en Moisés García, i ho plasma amb la seva veu Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de...

0: Xavi Segura, bon dia. Quina és la previsió meteorològica?
1: Bon dia. Atenció avui amb les temperatures que toquen sostre a gran part del país. Aquí a Lloret també podem sumar algun grau més i, per tant, s'espera una jornada sufocant. Molta calor, molta xafogor. De fet, la màxima tornarà a superar àmpliament els 30 graus amb una sensació acusada de calor. I, de fet, la comarca de la Selva i gran part del país estan alerta per aquest pic de calor que deixarà fins a 40-42 graus a les zones més tòrrides, sobretot cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tot plegat, amb força sol, pocs matisos, potser algunes traces de núvols totalment inofensius, sobretot de cara a la tarda. I quin temps ens espera el cap de setmana del 15 d'agost? Doncs bé, arriben canvis, això sí, arribaran una mica de puntetes de moment aquí a la costa. Començaran a baixar les temperatures, un descens que es notarà sobretot cap a l'interior del país, no tant aquí al litoral, però a poc anirem perdent graus, tant de dia com de nit, perquè la propera matinada, de fet, tornarà a ser ben càlida, xafogosa i, per tant, tropical. I aquest descens, aquests canvis s'accentuaran també de cara a la setmana vinent. Aniran normalitzant-se a poc els termòmetres. Continuarà fent calor d'estiu, però simplement normalitzarem una situació que no hem tingut pràcticament en cap moment de l'estiu, perquè hem tingut temperatures extremadament altes durant setmanes i setmanes. La inestabilitat també augmentarà, sobretot amb xàfecs, tempestes que guanyaran terreny cap a l'interior del país, però alguns mapes indiquen que a partir sobretot de diumenge alguns d'aquests ruixats es podrien apropar amb més facilitat aquí a la costa. Ho haurem d'anar seguint perquè no està clar, serien fenòmens irregulars. En tot cas, ja s'albira una mica de risc de pluja a mitjà termini. Tot plegat, ho anirem seguint amb l'esperança que aquestes temperatures baixin i deixem enrere la calor més extrema dels últims dies.
0: A veure si és veritat, perquè ja a aquesta hora del matí la temperatura a Lloret de Mar és de 22 graus i mig, amb una humitat relativa a l'aire del 89%. El cel és ben serè, el sol ja llueix i ahir vam arribar a una temperatura de 31 graus centígrads. La sensació de calor és una altra, molt més alta. En fi, gràcies, Xavi, per aquesta informació.

Passem a repassar la informació més destacada de la jornada. Primera plana del Diari de Girona. Amb fotografia il·lustrativa, Girona bull amb les festes majors. I a peu de plana, el cost de l'energia dispara la taxa d'inflació a Girona. En tema de neteja, Girona vol evitar que es llancin més envasos de menjar i begudes a les papereres. En seguretat, fa referència a Lloret de Mar, que identifica 10 persones que han estat detingudes 260 vegades. Més informacions al Diari de Girona. El model de salut mental de Girona es presenta en un comitè de l'ONU. I també en matèria policial, els delictes contra les persones grans es multipliquen a l'estiu a la Costa Brava. A peu de plana del Diari de Girona també fa referència al nostre municipi en esports, incertesa pel futur del primer equip del Juventus Lloret. Això pel que fa al Diari de Girona, el punt avui, tema

amb el titular dins de l'Afganistan, i és que un seguit de reporters, de periodistes d'aquest diari han visitat aquest país per comprovar que el règim islàmic s'està endurint cada cop més. A peu de plana del diari Ara llegim que el Partit Popular ja posa bastons a les rodes al repartiment de menors i que augmenten les urgències oftalmològiques, atenció, per l'eclipsi. Salut atén 450 casos. La resta de premsa escrita de caire generalista. El País destaca en primera plana que el Marroc desplega l'exèrcit per prevenir un altre allau, que Estats Units estén els seus tentacles militars per Llatinoamèrica i que la pujada del gasoil obliga a reactivar una rebaixa fiscal. A El Mundo llegim que Armengol gasta 4 milions en auriculars de Sánchez, que va donar a Junts i Esquerra Republicana, i que el Marroc es blinda ara per impedir nous salts. També es fa ressò aquest diari El Mundo de la vocalització d'Amèrica Llatina, i és que els nous presidents repliquen la mà ferma del líder del Salvador amb el suport de Trump. El diari La Razón, en grans titulars, Sánchez aviva la batalla entre els seus ministres per no cremar-se i Rabat utilitza els seus menors com a arma contra Espanya. El diari La Vanguardia, llegim en grans titulars que el govern agilitza les expulsions sumàries per buidar els carrers de Ceuta. En fotografia il·lustrativa, el llarg assetjament a una família cisjordana. I a peu de plana, la rebaixa fiscal al preu del gasoil s'apujarà 20 cèntims a partir del mes de setembre. El Periódico de Catalunya ressalta en portada que les persones majors pateixen 215.000 delictes a l'any. En fotografia il·lustrativa, Gràcia, llesta preparada per la festa. I a peu de plana, Interior estima que 5.000 migrants segueixen a Ceuta. Finalment, el diari ABC, també en la mateixa línia, Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela que de fins ara, fins als 4.000 menors que hi ha en aquesta ciutat. I a peu de plana, Trump amenaça Europa amb incrementar la pressió comercial després d'acusar-la d'ajudar a la Xina a esquivar els seus arancels. Això pel que fa a la premsa escrita. Al portal digital 3cat.cat llegim les següents informacions. El dilema de la intel·ligència artificial als Estats Units. Creix l'oposició als centres de dades que sostenen l'economia. També llegim que TikTok i Meta creen portals per detectar vídeos i imatges generades amb les seves eines d'intel·ligència artificial. Més notícies. Catalunya bat el rècord de dies en un mateix any en què s'han superat els 40 graus. I els serveis d'emergències obtenen 67 persones per afeccions oftalmològiques per l'eclipsi. Més notícies al 3cat.cat. Espanya instal·la una nova barrera marítima a Melilla mentre negocia el trasllat dels menors de Ceuta. L'última estratègia dels colons jueus. Es tracta d'aïllar palestins a casa seva sense abastiments. Tornem a Barcelona. Més veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 ja poden tornar a casa, però de forma voluntària. I també es fa ressò al 3cat.cat que l'incendi de Huelva continua fora de control una setmana després i ja afecta 31.000 hectàrees. Hi ha un recull dels plans d'actuació per incendi municipi a municipi, amb el titular La importància de no improvisar quan hi ha foc. I també a nivell internacional es fa ressò al portal digital que Putin visita per primer cop les Illes Kurils i reobre una ferida històrica amb el Japó. Més notícies també importants al portal informatiu 3cat.cat. Intents de suïcidi i situació crítica en un portaavions nord-americà que porta 250 dies sense
tocar terra. I en la

0: darrere de les informacions que repassem del 3cat.cat es pregunta què era la flamarada del sol que va regalar l'eclipsi i que es tracta d'un fenomen força excepcional. Aquestes són les notícies més importants d'aquest divendres 14 d'agost.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
4: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Ens hi posem amb tota la informació que ja hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Ho podíeu llegir ahir en el nostre web i xarxes socials. L'Ajuntament de Lloret actuarà com a acusació particular en els casos de furts en què estiguin implicats delinqüents multireincidents. Aquesta és una mesura que s'adopta dins del Pla Lloret Actua i que arriba després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Reforma de la Multireincidència, que permet oferir una resposta penal més contundent i eficaç enfront de la delinqüència reiterada de baixa intensitat. Amb aquesta reforma, els ajuntaments poden exercir l'acció penal en els delictes de furts i això suposa una oportunitat per reforçar aquest tipus d'actuacions. En aquest sentit, l'Ajuntament de Lloret es personarà com a acusació particular i popular en aquest tipus de casos i és que, segons el consistori, a Lloret hi ha 10 persones que han estat detingudes 260 vegades com a presumptes autors habituals en els delictes de furt. La decisió d'intervenir activament en aquests procediments judicials permetrà posar en marxa mesures com ordres d'allunyament de zones específiques, com les platges, els eixos comercials o les zones d'oci nocturn, com també presó provisional interconnectada per a casos d'alta reiteració. A més, la personació de l'Ajuntament també es considera important per a la necessària protecció del sector turístic. I és que moltes vegades, en casos de furt a turistes o vianants d'altres localitats, aquests no acaben compareixent el dia del judici per motius de distància o costos. Això dificulta a la justícia la condemna dels delinqüents i impedeix l'aplicació de mesures restrictives contra el multireincident. Amb la personació de l'Ajuntament es mantindrà viva l'acusació i el procediment de defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés de presó.
0: Bon dia, bona hora.
1: Obrim plana esportiva. Aquest cap de setmana comença una nova temporada en la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a estar representat. De nou, a l'Sporting de Gijón, el lloretenc Rubén Yáñez serà l'encarregat de defensar la porteria, però no serà l'únic lloretenc que hi veurem. L'altre el trobarem a la banqueta del Girona i és l'encarregat de fer que els jugadors del conjunt gironí estiguin a ple rendiment en l'aspecte físic. És clar que estem parlant de Jordi Balcells, que inicia aquesta temporada una nova etapa amb el primer equip del Girona. Serà la segona després d'aquest parèntesi i és que l'última vegada va ser la temporada 2017-2018 amb l'equip tècnic que encapçalava el llavors entrenador Pablo Machín en la primera divisió. Ara, després del descens de la temporada passada, el Girona afronta un nou curs a la sempre complicada segona divisió amb un nou entrenador, Quique Álvarez, que agafa el relleu de Michel Sánchez i que ha confiat en el lloretenc Jordi Balcells per ser el preparador físic de l'equip. Doncs parlem amb ell mateix, amb Jordi Balcells. Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: A pocs dies per començar la Lliga oficial, sempre hi ha ganes, no?, de que arribi la primera jornada?
2: Sí, a veure, nosaltres que acabem d'arribar al primer equip, la veritat és que les pretemporades al final sempre s'acaben fent llargues i sempre tens ganes de tenir aquest estímul de la competició, que bé, és tot una mica diferent. Les pretemporades sempre tenen aquest component de preparació, però falta aquest estímul de la competició i la veritat és que sí, que ja estem amb ganes d'arribar el diumenge i jugar el primer partit.
1: Com valores tu el teu retorn al primer equip del Girona?
2: Bé, a veure, estic jo personalment molt content, molt il·lusionat. L'any passat ja estava al club, estava al filial, i de la mà del Quique i de l'Òscar, doncs, aquest any estic en el primer equip. I com et deia, doncs, estic molt content, molt il·lusionat, sabent que tenim per davant un repte difícil, i tant de bo que sigui llarg, i això, amb il·lusió, amb ganes d'afrontar-lo i d'anar aconseguint petits passos que ens vagin acostant a l'objectiu.
1: Explica'ns quina és la teva funció dins del cos tècnic, com tu deies, aquest any encapçala Quique Álvarez.
2: Bé, doncs, a veure, jo sóc el preparador físic del primer equip, i les meves responsabilitats, a part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar les càrregues de treball i el tipus de treball que es fa al camp, a part d'això, part de la meva feina és coordinar-me amb els diferents departaments que hi ha en el club per transmetre aquestes informacions al cos tècnic i facilitar-los una mica tota aquesta informació, que n'hi ha molta, des de departament mèdic, des de departament d'Sport Science, que tenim totes les dades, i fer que aquesta informació, rebre-la, tractar-la i fer-li fàcil en el cos tècnic a l'hora d'entendre-la i de poder prendre decisions.
1: Mm-hmm. Podem dir que l'aspecte físic en pretemporada és un dels moments més importants de l'any?
2: Bueno, jo crec que l'aspecte físic es posa molt d'èmfasi en les pretemporades, perquè segurament hi ha aquest canvi de passar de no entrenar amb el grup a passar a entrenar amb el grup, però jo crec que hem de ficar el focus al llarg de tot l'any. Al final estem parlant de que és una temporada que comença a mitjans d'agost i acaba el mes de juny, amb la qual hem d'anar gestionant càrregues, estats de forma, moments individuals al llarg de tota la temporada. És evident que a pretemporada és un moment especial on hem de cada vegada ser més progressius per arribar en millor forma possible al primer partit, però aquesta forma que aconseguim de cara al primer partit de Lliga hem d'intentar mantenir-la, i si podem millorar-la tant a nivell col·lectiu com a nivell individual.
1: La calor pesa?
2: Sí, sí, sí, sí que pesa, sí. Ja procurem posar els entrenaments en hores en què no faci gaire calor. Entrenem a les 9 i mitja del matí, i quan entrenem a la tarda, doncs, intentem ficar l'entrenament tard, quarts de 7, a les 7 de la tarda, però hi ha dies que aquestes hores ja fa molta xafogor, molta color, i la veritat és que a vegades es fa difícil, però bueno, és el que ens toca en aquestes èpoques. També haurem de competir amb aquestes condicions, amb la qual ens hi hem d'acostumar.
1: I tant. Què esperes d'aquest any per acabar? Quin és l'objectiu del Girona?
2: Bueno, a veure, és evident que venim d'un sotrac important, alhora que inesperat, quan l'any passat o la temporada passada, no l'any passat, sinó fa un mes i poc, l'equip va baixar de categoria, i això és un cop dur tant a nivell intern de l'equip com a nivell d'afició, i la gent té en ment tornar on estava. Llavors aquest és un objectiu que evidentment ens plantegem, però no hem de perdre de vista que és un objectiu a llarg plaç, i que per arribar a aquest objectiu s'han de fer passets, i hi ha moltes jornades, i hi ha molts equips que també volen aconseguir aquest objectiu, que és tornar a primera divisió. Llavors, bueno, no ens hem d'amagar de que és un objectiu de club i de ciutat, diria jo, però també hem de posar els peus a terra, saber que hi ha molta gent que vol aconseguir aquest objectiu, i que per arribar-hi, doncs, haurem d'anar aconseguint fites, i que passarem per moments bons, moments no tan bons, i haurem de lluitar contra la duresa d'una categoria que ho és molt. Però bueno, l'objectiu és evident que és retornar a primera, sabent quin serà el camí per arribar-hi.
1: Des de Lloret de Mar també n'estarem amatents. Jordi Balcells, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio de Lloret, i molt bona sort.
2: Moltes gràcies, i bueno, sempre agraït de parlar amb vosaltres.
3: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
0: Bon dia, bona hora.

0: Canviem totalment de tema perquè aquest cap de setmana se celebra a Cullera, a la Comunitat Valenciana, el Festival Medusa, un dels més multitudinaris i destacats d'Espanya que reuneix cada any més de 180.000 assistents. El Festival de Música Dance i Electrònica comptarà amb desenes d'artistes internacionals de primer nivell i un d'ells serà el DJ lloretenc Arni Montanà. Volem saber com serà la seva participació en aquest festival de música dance i electrònica. Per això parlem amb ell mateix, Arni Montanà. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Diumenge actues al Festival Medusa a Cullera, Comunitat Valenciana. Què ens pots dir d'aquest festival?
1: Doncs mira, l'any passat li van donar un premi al millor festival d'Espanya. La veritat és una gran oportunitat i és el tercer any que hi soc. I molt content de poder participar i al final tenir la sort de gaudir d'un aparador d'aquestes dimensions.
0: Quina sessió has preparat? Fas una sessió especialment per a cada actuació?
1: Sí, normalment m'intento adaptar dintre de l'estil que tinc, m'intento adaptar una miqueta allò com vaig. En aquest cas és bastant més electrònic, doncs la sessió sí que serà una miqueta més energètica, una miqueta menys comercial. I, bueno, moltes ganes de veure com reacciona el públic, que, com ja he dit abans, és la tercera vegada que hi vaig i ja conec una miqueta els espais que hi ha, perquè hi ha diferents escenaris i l'ambient, però, bueno, la sessió final serà energètica, com sempre, i bastant, bastant divertida.
0: En un festival d'aquesta magnitud a Espanya, de quantes persones estem parlant per la sessió?
1: Imagino que en tot el festival, durant els 3 dies que fan, entre 150 i 200.000 persones passaran. Exactament dia per dia no t'ho sabria dir, però jo crec que 50-60.000 per dia segurament hi assistiran.
0: Mm-hmm. Està sent un estiu molt actiu. Recordem que setmanes enrere et van poder veure el festival Febre, un dels més prestigiosos de tot l'estat.
1: El Zebra és una miqueta més comercial i el Medusa és més electrònic, però són els mateixos espais, els escenaris també són els mateixos, canvien les decoracions i evidentment la programació artística. Tinc la sort de poder participar en els dos perquè dintre de la música electrònica, que és la que jo punxo, tinc una branca una miqueta més comercial i una miqueta menys, i doncs tinc la sort de poder-me adaptar als dos públics. Els dos són considerats els millors festivals d'Espanya. Al Medusa li van donar el premi, però el Zebra, evidentment, també se'l mereix. I sí, content de poder participar, com he dit abans, en aquests escenaris i a continuar pensant.
0: I això què vol dir? Que acabi, abans que acabi l'estiu, tens alguna actuació més preparada?
1: Sí. Tinc un parell més, una a Galícia i una altra a Barbastro, és les festes d'allà, que també la veritat munten un escenari bastant gran, però aquest any me'l vaig prendre una miqueta més com intentar ser selectiu, intentar gaudir dels millors escenaris, treure bon contingut, disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè al final fer un gran volum de sessions com poder 3 anys enrere, que millor en tenia 2-3 a la setmana durant tot l'estiu, la càrrega de viatges més... Bueno, el negoci que porto aquí se'm feia una miqueta bola, em costava disfrutar-ho, em costava al final portar el dia a dia, perquè viatges divendres, dissabte, diumenge tornes. Clar. La veritat que ho arrossegues durant tota la setmana, i aquest any he intentat ser selectiu, agafar els llocs on jo crec que em poden beneficiar per una bona exposició, per tenir un contingut i per poder passar-m'ho bé. I després, tot el que sigui volum, ho he intentat limitar una miqueta aquest any.
0: Mm-hmm. Per acabar, ja que dius que ets més selectiu, si poguessis triar algun festival que encara tinguis pendent de fer o que assumies actuar algun dia, quin seria?
1: Bueno, Tomorrowland a Bèlgica, suposo que, clar, és com el somni de tots, no? I l'Ultra de Miami. Poder aquests dos són els que diria que tinc les ganes de participar-hi.
0: O sigui que ho tens claríssim, eh?
1: Ho tinc claríssim. I ho tinc claríssim que és és probable que arribi. Evidentment, no en els escenaris principals, perquè els escenaris principals sí que van al top 10 de DJs del món, però tenen diferents escenaris que, per exemple, en l'escenari on toco el Medusa i el Zebra són bastant més grans que molts escenaris de Tomorrowland. Però, bueno, al final està aquí, amb un d'aquests, doncs la veritat és que seria un somni que fa molts anys que espero i arribarà, si tot segueix bé.
0: Molt bé, doncs, Arni Montana, moltes gràcies per atendre una vegada més la trucada de la ràdio de Lloret.
1: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos amb la meva música. Una abraçada.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Ara passen 2 minuts de 8:45 del matí. Temps pel temps amb Xavier Segura. Bon dia.
3: Bon dia. Atenció avui amb les temperatures que toquen sostre a gran part del país. Aquí a Lloret també podem sumar algun grau més i, per tant, s'espera una jornada sufocant. Molta calor, molta xafogor. De fet, la màxima tornarà a superar àmpliament els 30 graus amb una sensació acusada de calor. I, de fet, la comarca de la Selva i gran part del país estan alerta per aquest pic de calor que deixarà fins a 40-42 graus a les zones més tòrrides, sobretot cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tot plegat, amb força sol, pocs matisos, potser algunes traces de núvols totalment inofensius, sobretot de cara a la tarda. I quin temps ens espera el cap de setmana del 15 d'agost? Doncs bé, arriben canvis, això sí, arribaran una mica de puntetes de moment aquí a la costa. Començaran a baixar les temperatures, un descens que es notarà sobretot cap a l'interior del país, no tant aquí al litoral, però a poc anirem perdent graus, tant de dia com de nit, perquè la propera matinada, de fet, tornarà a ser ben càlida, xafogosa i, per tant, tropical. I aquest descens, aquests canvis s'accentuaran també de cara a la setmana vinent. Aniran normalitzant-se a poc els termòmetres, continuarà fent calor d'estiu, però simplement normalitzarem una situació que no hem tingut pràcticament en cap moment de l'estiu, perquè hem tingut temperatures extremadament altes durant setmanes i setmanes. La inestabilitat també augmentarà, sobretot amb xàfecs, tempestes que guanyaran terreny cap a l'interior del país, però alguns mapes indiquen que a partir sobretot de diumenge alguns d'aquests ruixats es podrien apropar amb més facilitat aquí a la costa. Ho haurem d'anar seguint perquè no està clar, serien fenòmens irregulars. En tot cas, ja s'albira una mica de risc de pluja a mitjà termini. Tot plegat, ho anirem seguint amb l'esperança que aquestes temperatures baixin i deixem enrere la calor més extrema dels últims dies.
0: Gràcies, Xavi, per la informació. El sol llueix a aquesta hora del matí, el cel és ben serè i la temperatura que registra a aquesta hora a Lloret de Mar és de 24 graus, una dècima, i la humitat relativa a l'aire del 89%.

0: Passem a repassar la informació més destacada de la jornada. Primera plana del Diari de Girona. Amb fotografia il·lustrativa, Girona bull amb les festes majors. I a peu de plana, el cost de l'energia dispara la taxa d'inflació a Girona. En tema de neteja, Girona vol evitar que es llancin més envasos de menjar i begudes a les papereres. En seguretat, fa referència a Lloret de Mar, que identifica 10 persones que han estat detingudes 260 vegades. Més informacions al Diari de Girona. El model de salut mental de Girona es presenta en un comitè de l'ONU. I també en matèria policial, els delictes contra les persones grans es multipliquen a l'estiu a la Costa Brava. A peu de plana del Diari de Girona també fa referència al nostre municipi en esports, incertesa pel futur del primer equip del Juventus Lloret. Això pel que fa al Diari de Girona, el punt avui, tema monogràfic sobre Harry Potter. Sí, retorn a l'escola. Quan es compleixen 25 anys de la primera pel·lícula, l'univers de Harry Potter continua captivant generacions amb nous llibres, una sèrie i una comunitat de lectors més viva que mai. El Diari Ara, en primera plana i grans titulars, el Baix Llobregat i el Garraf patiran més les onades de calor. En primera plana també fotografia il·lustrativa amb el titular Dins de l'Afganistan. I és que un seguit de reporters, de periodistes d'aquest diari han visitat aquest país per comprovar que el règim islàmic s'està endurint cada cop més. A peu de plana del Diari Ara llegim que el Partit Popular ja posa bastons a les rodes al repartiment de menors i que augmenten les urgències oftalmològiques, atenció, per l'eclipsi. Salut atén 450 casos. La resta de premsa escrita de caire generalista. El País destaca en primera plana que el Marroc desplega l'exèrcit per prevenir un altre allau, que Estats Units estén els seus tentacles militars per Llatinoamèrica i que la pujada del gasoil obliga a reactivar una rebaixa fiscal. A El Mundo llegim que Armengol gasta 4 milions en auriculars de Sánchez, que va donar a Junts i Esquerra Republicana, i que el Marroc es blinda ara per impedir nous salts. També es fa ressò aquest diari El Mundo de la vocalització d'Amèrica Llatina, i és que els nous presidents repliquen la mà ferma del líder del Salvador amb el suport de Trump. El diari La Razón, en grans titulars, Sánchez aviva la batalla entre els seus ministres per no cremar-se i Rabat utilitza els seus menors com a arma contra Espanya. El diari La Vanguardia, llegim en grans titulars que el govern agilitza les expulsions sumàries per buidar els carrers de Ceuta. En fotografia il·lustrativa, el llarg assetjament a una família cisjordana. I a peu de plana, la rebaixa fiscal al preu del gasoil s'apujarà 20 cèntims a partir del mes de setembre. El Periódico de Catalunya ressalta en portada que les persones majors pateixen 215.000 delictes a l'any. En fotografia il·lustrativa, Gràcia, llesta preparada per la festa. I a peu de plana, Interior estima que 5.000 migrants segueixen a Ceuta. Finalment, el diari ABC, també en la mateixa línia, Ceuta tem que tingui que hagi d'assumir la tutela que de fins ara, fins als 4.000 menors que hi ha en aquesta ciutat. I a peu de plana, Trump amenaça Europa amb incrementar la pressió comercial després d'acusar-la d'ajudar a la Xina a esquivar els seus arancels. Això pel que fa a la premsa escrita. El portal digital 3cat.cat Llegim les següents informacions. El dilema de la intel·ligència artificial als Estats Units. Creix l'oposició als centres de dades que sostenen l'economia. També llegim que TikTok i Meta creen portals per detectar vídeos i imatges generades amb les seves eines d'intel·ligència artificial. Més notícies. Catalunya bat el rècord de dies en un mateix any en què s'han superat els 40 graus. I els serveis d'emergències obtenen 67 persones, atenen 67 persones per afeccions oftalmològiques per l'eclipsi. Més notícies al 3cat.cat. Espanya instal·la una nova barrera marítima a Melilla mentre negocia el trasllat dels menors de Ceuta. L'última estratègia dels colons jueus. Es tracta d'aïllar palestins a casa seva sense abastiments. Tornem a Barcelona. Més veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 ja poden tornar a casa, però de forma voluntària. I també es fa ressò al 3cat.cat que l'incendi de Huelva continua fora de control una setmana després i ja afecta 31.000 hectàrees. Hi ha un recull dels plans d'actuació per incendi municipi a municipi, amb el titular La importància de no improvisar quan hi ha foc. I també a nivell internacional es fa ressò el portal digital que Putin visita per primer cop les Illes Kurils i reobre una ferida històrica amb el Japó. Més notícies també importants al portal informatiu 3cat.cat. Intents de suïcidi i situació crítica en un portaavions nord-americà que porta 250 dies sense tocar terra. I en la darrera de les informacions que repassem del 3cat.cat es pregunta què era la flamarada del sol que va regalar l'eclipsi i que es tracta d'un fenomen força excepcional. Aquestes són les notícies més importants d'aquest divendres 14 d'agost.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Ens hi posem amb tota la informació que ja hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Ho podíeu llegir ahir en el nostre web i xarxes socials. L'Ajuntament de Lloret actuarà com a acusació particular en els casos de furts en què estiguin implicats delinqüents multireincidents. Aquesta és una mesura que s'adopta dins del Pla Lloret Actua i que arriba després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Reforma de la Multireincidència, que permet oferir una resposta penal més contundent i eficaç enfront de la delinqüència reiterada de baixa intensitat. Amb aquesta reforma, els ajuntaments poden exercir l'acció penal en els delictes de furts i això suposa una oportunitat per reforçar aquest tipus d'actuacions. En aquest sentit, l'Ajuntament de Lloret es personarà com a acusació particular i popular en aquest tipus de casos i és que, segons el consistori, a Lloret hi ha 10 persones que han estat detingudes 260 vegades com a presumptes autors habituals en els delictes de furt. La decisió d'intervenir activament en aquests procediments judicials permetrà posar en marxa mesures com ordres d'allunyament de zones específiques, com les platges, els eixos comercials o les zones d'oci nocturn, com també presó provisional interconnectada per a casos d'alta reiteració. A més, La personació de l'Ajuntament també es considera important per a la necessària protecció del sector turístic. I és que moltes vegades, en casos de furt a turistes o vianants d'altres localitats, aquests no acaben compareixent el dia del judici per motius de distància o costos. Això dificulta a la justícia la condemna dels delinqüents i impedeix l'aplicació de mesures restrictives contra el multireincident. Amb la personació de l'Ajuntament es mantindrà viva l'acusació i el procediment de defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés de presó.
2: Bon dia, bona hora.
0: Obrim plana esportiva. Aquest cap de setmana comença una nova temporada en la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a estar representat. De nou, a l'Sporting de Gijón, el lloretenc Rubén Yáñez serà l'encarregat de defensar la porteria, però no serà l'únic lloretenc que hi veurem. L'altre el trobarem a la banqueta del Girona i és l'encarregat de fer que els jugadors del conjunt gironí estiguin a ple rendiment en l'aspecte físic. És clar que estem parlant de Jordi Balcells, que inicia aquesta temporada una nova etapa amb el primer equip del Girona. Serà la segona després d'aquest parèntesi i és que l'última vegada va ser la temporada 2017-2018 amb l'equip tècnic que encapçalava el llavors entrenador Pablo Machín en la primera divisió. Ara, després del descens de la temporada passada, el Girona afronta un nou curs a la sempre complicada segona divisió amb un nou entrenador, Quique Álvarez, que agafa el relleu de Michel Sánchez i que ha confiat en el lloretenc Jordi Balcells per ser el preparador físic de l'equip. Doncs parlem amb ell mateix, amb Jordi Balcells. Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: A pocs dies per començar la Lliga oficial, sempre hi ha ganes, no?, de que arribi la primera jornada?
3: Sí, a veure, nosaltres que acabem d'arribar al primer equip, la veritat és que les pretemporades al final sempre s'acaben fent llargues i sempre tens ganes de tenir aquest estímul de la competició, que bé, és tot una mica diferent. Les pretemporades sempre tenen aquest component de preparació, però falta aquest estímul de la competició i la veritat és que sí, que ja estem amb ganes d'arribar el diumenge i jugar el primer partit.
0: Com valores tu el teu retorn al primer equip del Girona?
3: Bé, a veure, estic jo personalment molt content, molt il·lusionat. L'any passat ja estava al club, estava al filial i de la mà del Quique i de l'Òscar, doncs aquest any estic en el primer equip i com et deia, doncs estic molt content, molt il·lusionat, sabent que tenim per davant un repte difícil i tant de bo que sigui llarg, i això, amb il·lusió, amb ganes d'afrontar-lo i d'anar aconseguint petits passos que ens vagin acostant a l'objectiu.
0: Explica'ns quina és la teva funció dins del cos tècnic, com tu deies, aquest any encapçala Quique Álvarez.
3: Bé, doncs, a veure, jo sóc el preparador físic del primer equip i les meves responsabilitats, a part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar les càrregues de treball i el tipus de treball que es fa al camp, a part d'això, part de la meva feina és coordinar-me amb els diferents departaments que hi ha en el club per transmetre aquestes informacions al cos tècnic i facilitar-los una mica tota aquesta informació, que n'hi ha molta, des de departament mèdic, des de departament d'Sport Science, que tenim totes les dades, i fer que aquesta informació, rebre-la, tractar-la i fer-li fàcil en el cos tècnic a l'hora d'entendre-la i de poder prendre decisions.
0: Mm-hmm. Podem dir que l'aspecte físic en pretemporada és un dels moments més importants de l'any?
3: Bueno, jo crec que l'aspecte físic es posa molt d'èmfasis en les pretemporades, perquè segurament hi ha aquest canvi de passar de no entrenar amb el grup a passar a entrenar amb el grup, però jo crec que hem de ficar el focus al llarg de tot l'any. Al final estem parlant de que és una temporada que comença a mitjans d'agost i acaba el mes de juny, amb la qual hem d'anar gestionant càrregues, estats de forma, moments individuals al llarg de tota la temporada. És evident que a pretemporada és un moment especial on hem de cada vegada ser més progressius per arribar en millor forma possible al primer partit, però aquesta forma que aconseguim de cara al primer partit de Lliga hem d'intentar mantenir-la i si podem millorar-la tant a nivell col·lectiu com a nivell individual.
0: La calor pesa?
3: Sí, sí, sí, sí que pesa, sí. Ja procurem posar els entrenaments en hores en què no faci gaire calor. Entrenem a les 9 i mitja del matí i quan entrenem a la tarda doncs intentem ficar l'entrenament tard, quarts de 7, a les 7 de la tarda, però hi ha dies que a aquestes hores ja fa molta xafogor, molta color i la veritat és que a vegades es fa difícil, però bueno, és el que ens toca en aquestes èpoques. També haurem de competir amb aquestes condicions, amb la qual ens hi hem d'acostumar.
0: I tant. Què esperes d'aquest any per acabar? Quin és l'objectiu del Girona?
3: Bueno, a veure, és evident que venim d'un sotrac important, alhora que inesperat, quan l'any passat o la temporada passada, no l'any passat, sinó fa un mes i poc, l'equip va baixar de categoria i això és un cop dur tant a nivell intern de l'equip com a nivell d'afició i la gent té en ment tornar on estava. Llavors aquest és un objectiu que evidentment ens plantegem, però no hem de perdre de vista que és un objectiu a llarg plaç i que per arribar a aquest objectiu s'han de fer passets i hi ha moltes jornades i hi ha molts equips que també volen aconseguir aquest objectiu, que és tornar a primera divisió. Llavors, bueno, no ens hem d'amagar de que és un objectiu de club i de ciutat, diria jo, però també hem de posar els peus a terra, saber que hi ha molta gent que vol aconseguir aquest objectiu i que per arribar-hi doncs, haurem d'anar aconseguint fites i que passarem per moments bons, moments no tan bons, i haurem de lluitar contra la duresa d'una categoria que ho és molt. Però bueno, l'objectiu és evident que és retornar a primera sabent quin serà el camí per arribar-hi.
0: Des de Lloret de Mar també n'estarem amatents. Jordi Balcells, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio de Lloret i molt bona sort.
3: Moltes gràcies i bueno, sempre agraït de parlar amb vosaltres.
4: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Bon dia, bona hora.

0: Canviem totalment de tema perquè aquest cap de setmana se celebra a Cullera, a la Comunitat Valenciana, el Festival Medusa, un dels més multitudinaris i destacats d'Espanya que reuneix cada any més de 180.000 assistents. El Festival de Música Dance i Electrònica comptarà amb desenes d'artistes internacionals de primer nivell i un d'ells serà el DJ lloretenc Arni Montanà. Volem saber com serà la seva participació en aquest festival de música dance i electrònica. Per això parlem amb ell mateix, Arni Montanà. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Diumenge actues al Festival Medusa a Cullera, Comunitat Valenciana. Què ens pots dir d'aquest festival?
1: Doncs mira, l'any passat li van donar un premi al millor festival d'Espanya. La veritat és una gran oportunitat i és el tercer any que hi soc. I molt content de poder participar i al final tenir la sort de gaudir d'un aparador d'aquestes dimensions.
0: Quina sessió has preparat? Fas una sessió especialment per a cada actuació?
1: Sí, normalment m'intento adaptar dintre de l'estil que tinc, m'intento adaptar una miqueta allò com vaig. En aquest cas és bastant més electrònic, doncs la sessió sí que serà una miqueta més energètica, una miqueta menys comercial. I bueno, moltes ganes de veure com reacciona el públic, que com ja he dit abans, és la tercera vegada que hi vaig i ja conec una miqueta els espais que hi ha, perquè hi ha diferents escenaris i l'ambient, però bueno, la sessió final serà energètica, com sempre, i bastant, bastant divertida.
0: En un festival d'aquesta magnitud a Espanya, de quantes persones estem parlant per la sessió?
1: Imagino que en tot el festival, durant els 3 dies que fan, entre 150 i 200.000 persones passaran. Exactament dia per dia no t'ho sabria dir, però jo crec que 50-60.000 per dia segurament hi assistiran.
0: Mm-hmm. Està sent un estiu molt actiu. Recordem que setmanes enrere et van poder veure el festival Febre, un dels més prestigiosos de tot l'estat.
1: El Zebra és una miqueta més comercial i el Medusa és més electrònic, però són els mateixos espais, els escenaris també són els mateixos, canvien les decoracions i evidentment la programació artística. Tinc la sort de poder participar en els dos perquè dintre de la música electrònica, que és la que jo punxo, tinc una branca una miqueta més comercial i una miqueta menys, i doncs tinc la sort de poder-me adaptar als dos públics. Els dos són considerats els millors festivals d'Espanya. Al Medusa li van donar el premi, però el Zebra evidentment també se'l mereix. I sí, content de poder participar, com he dit abans, en aquests escenaris i a continuar pensant.
0: I això què vol dir? Abans que acabi l'estiu tens alguna actuació més preparada?
1: Sí. Tinc un parell més, una a Galícia i una altra a Barbastro, és les festes d'allà, que també la veritat munten un escenari bastant gran, però aquest any me'l vaig prendre una miqueta més com intentar ser selectiu, intentar gaudir dels millors escenaris, treure bon contingut, disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè al final fer un gran volum de sessions com poder 3 anys enrere, que millor en tenia 2-3 a la setmana durant tot l'estiu, la càrrega de viatges més... el negoci que porto aquí se'm feia una miqueta bola, em costava disfrutar-ho, que estava al final portar el dia a dia perquè viatges divendres i dissabte, diumenge tornes.
0: Clar.
1: La veritat que ho arrossegues durant tota la setmana i aquest any he intentat ser selectiu, agafar els llocs on jo crec que em poden beneficiar per una bona exposició, per tenir bon contingut i per poder passar-m'ho bé. I després, tot el que sigui volum, ho he intentat limitar una miqueta aquest any.
0: Mm-hmm. Per acabar, ja que dius que ets més selectiu, si poguessis triar algun festival que encara tinguis pendent de fer o que assumies actuar algun dia, quin seria?
1: Bueno, Tomorrowland a Bèlgica, suposo que, clar, és com el somni de tots, no? I l'Ultra de Miami. Poder aquests dos són els que diria que tinc les ganes de participar-hi.
0: O sigui que ho tens claríssim, eh?
1: Ho tinc claríssim. I ho tinc claríssim que és és probable que arribi. Evidentment, no en els escenaris principals, perquè els escenaris principals sí que van al top 10 de DJs del món, però tenen diferents escenaris, que, per exemple, en l'escenari on toco el Medusa i el Zebra són bastant més grans que molts escenaris de Tomorrowland. Però, bueno, al final està aquí, amb un d'aquests, doncs la veritat és que seria un somni que fa molts anys que espero i arribarà, si tot segueix bé.
0: Molt bé, doncs, Arni Montana, moltes gràcies per atendre una vegada més la trucada de la ràdio de Lloret.
1: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos amb la meva música. Una abraçada.
2: Bon dia, bona hora.

Doncs així ens posem a segons per arribar a les 9 en punt del matí i acomiadem aquest bon dia, bona hora i aquesta setmana. Ja sabeu que cada hora en punt teniu tota la informació a cada hora en punt en els butlletins de notícies i a les xarxes socials, igual que al nostre web, a novaradiolloret.org. Us desitgem un molt bon divendres i cap de setmana. Ens retrobem el dilluns a les 8 en punt del matí. Adéu-siau.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació, com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla en Marc Vilamajor. L'Associació Monfoto de Fotografia Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. És un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. Tres dècades de festival i concurs internacional, a més de moltes altres iniciatives que l'associació ha dut a terme, han convertit Monfoto en un referent internacional en l'àmbit de la fotografia a natura. Escoltem ara a Paco Membrives, president de Monfoto, que reconeix que rebre una distinció com aquesta no és pas pa sucat a moli.
4: És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i bueno, la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però bueno, és a dir, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
3: Monfoto es converteix així en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera de la demarcació de Girona a obtenir aquesta distinció. El mateix any que també celebra el seu 30è aniversari. Com és habitual, ho celebrarà Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. En el cas, segons diuen, serà una festa oberta a tothom.
4: Crec que serà una festa molt especial. Ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats.
3: Tot va començar, diu Membrives, amb la intenció d'apropar la muntanya a la gent de Lloret. Més tard va arribar l'època digital i va ser llavors quan Monfoto es va internacionalitzar.
4: Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics del Centre Excursionista de Lloret de Mar i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys, així és com van començar. Però bueno, per aquí han passat un creixement immens de participació nacional, va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim i crec que ha sigut doncs, una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, a plans educatius, van ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer.
3: A més, expliquen que l'organització ha crescut fins a tal punt que ara fan activitats arreu del món, amb exposicions fins a Perpinyà i a Cuba, entre altres propostes, com ara el Festival de Joves, un festival rotatiu per diferents parts de Catalunya. Pròximament organitzaran el Festival de Lloret de Mar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Guardeu-vos la data.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

vida. Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. Avui comencen les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Serà a partir de 8:15 de la tarda amb el pregó que anirà a càrrec de l'alcalde Adrià Lamelas. Serà l'inici de 3 jornades festives amb activitats de tot tipus. Avui mateix, després del pregó, hi haurà Habaneres amb el grup Esbano, l'espectacle de l'escola Bailamé, a més de diferents actuacions com les de Brenda Delgado, Carolina Villegas, Sin Frontera i Derrumbaos. L'endemà dissabte, durant el matí, hi haurà una xocolatada popular, un torneig de parxís, un vermut musical i el tercer concurs de truita de patates per seguir amb una fideuà popular i dinar de germanor. A la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb Joventut Sarromana i una nit de música amb Remember i de versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, seguim amb una altra activitat del cap de setmana. Aquest dissabte hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. Aquest dissabte l'audició anirà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Ortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
2: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Ortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
1: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
3: La previsió meteorològica.
1: Previsió meteorològica amb el nostre company Xavier Segura. Bon dia.
4: Bon dia. Atenció avui amb les temperatures que toquen sostre a gran part del país. Aquí Lloret també podem sumar algun grau més i per tant s'espera una jornada sufocant. Molta calor, molta xafogor. De fet, la màxima tornarà a superar àmpliament els 30 graus amb una sensació acusada de calor i, de fet, la comarca de la Selva i gran part del país estan alerta per aquest pic de calor que deixarà fins a 40-42 graus a les zones més tòrrides, sobretot cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tot plegat, amb força sol, pocs matisos, potser algunes traces de núvols totalment inofensius, sobretot de cara a la tarda. I quin temps ens espera el cap de setmana del 15 d'agost? Doncs bé, arriben canvis, això sí, arribaran una mica de puntetes de moment aquí a la costa. Començaran a baixar les temperatures, Un descens que es notarà sobretot cap a l'interior del país, no tant aquí al litoral, però a poc anirem perdent graus, tant de dia com de nit, perquè la propera matinada, de fet, tornarà a ser ben càlida, xafogosa i, per tant, tropical. I aquest descens, aquests canvis s'accentuaran també de cara a la setmana vinent. Aniran normalitzant-se a poc els termòmetres, continuarà fent calor d'estiu, però simplement normalitzarem una situació que no hem tingut pràcticament en cap moment de l'estiu, perquè hem tingut temperatures extremadament altes durant setmanes i setmanes. La inestabilitat també augmentarà, sobretot amb xàfecs, tempestes que guanyaran terreny cap a l'interior del país, però alguns mapes indiquen que a partir sobretot de diumenge alguns d'aquests ruixats es podrien apropar amb més facilitat aquí a la costa. Ho haurem d'anar seguint perquè no està clar, serien fenòmens irregulars. En tot cas, ja s'albira una mica de risc de pluja a mitjà termini. Tot plegat, ho anirem seguint amb l'esperança que aquestes temperatures baixin i deixem enrere la calor més extrema dels últims dies.
1: Gràcies, Xavier. A aquesta hora de matí la temperatura a Lloret de Mar és de 32 graus centígrads.
3: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana comença una nova temporada a la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a tenir representació. Un dels protagonistes serà el porter lloretenc Rubén Yáñez, que aquesta temporada defensarà la porteria de l'Sporting de Gijón. Però no serà l'únic lloretenc a la Lliga. Al Girona també hi trobarem Jordi Balcells, que inicia una nova etapa amb el primer equip com a preparador físic. Balcells torna així a la màxima categoria després d'haver-hi treballat per última vegada la temporada 2017-2018 amb el cos tècnic de Pablo Machín. Ara afronta aquest nou repte amb el Girona, que després del descens de la temporada passada busca recuperar la categoria. Ho farà amb Quique Álvarez a la banqueta i amb Jordi Balcells formant part del nou equip tècnic. Segons Balcells, la pretemporada, tot i tenir un component de preparació, sempre acaba fent-se massa llarga. Escoltem-lo.
4: Les pretemporades al final sempre s'acaben fent llargues i sempre tens ganes de tenir aquest estímul de la competició, que bé, és tot una mica diferent. Les pretemporades sempre tenen aquest component de preparació, però falta aquest estímul de la competició, i la veritat és que sí, que ja estem amb ganes d'arribar el diumenge i jugar el primer partit.
3: El lloretenc, que ve del filial del club gironí, valora molt positivament el seu retorn al primer equip. De fet, confessa estar molt content i il·lusionat amb el que assegura suposa un repte difícil.
4: A veure, estic jo personalment molt content, molt il·lusionat. L'any passat ja estava al club, estava al filial, i de la mà del Quique i de l'Òscar, doncs aquest any estic en el primer equip. I com et deia, doncs estic molt content, molt il·lusionat, sabent que tenim per davant un repte difícil, i tant de bo que sigui llarg. I això, amb il·lusió, amb ganes d'afrontar-lo i d'anar aconseguint petits passos que ens vagin acostant a l'objectiu.
3: La seva funció serà la de preparador físic de l'equip. A part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar el tipus de treball que es fa al camp, també haurà de coordinar-se amb els diferents departaments del club.
4: Les meves responsabilitats, a part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar les càrregues de treball i el tipus de treball que es fa al camp, a part d'això, part de la meva feina és coordinar-me amb els diferents departaments que hi ha en el club per transmetre aquestes informacions al cos tècnic i facilitar-los una mica tota aquesta informació, que n'hi ha molta, des de departament mèdic, des de departament d'Sport Science, que tenim totes les dades, i fer que aquesta informació, rebre-la, tractar-la i fer-li fàcil en el cos tècnic a l'hora d'entendre-la i de poder prendre decisions.
3: La calor, diu, és un dels seus grans obstacles. És per això que acostumen a entrenar-se com a tard a 9:45 del matí o cop a les 7 en cas d'entrenar-se a la tarda. I conclou que el principal objectiu del Girona aquesta temporada és refer-se del sotrac important que va suposar en l'equip i també l'afició el descens a segona. En ment, doncs, tornar a pujar a primera, un pas que no serà fàcil, tenint en compte que són molts els equips que lluitaran per aconseguir-ho.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les...
2: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. Avui

0: Comencen les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Serà a partir de 8:15 de la tarda amb el pregó que anirà a càrrec de l'alcalde Adrià Lamelas. Serà l'inici de 3 jornades festives amb activitats de tot tipus. Avui mateix, després del pregó, hi haurà Habaneres amb el grup Esbano, l'espectacle de l'escola Bailamé, a més de diferents actuacions com les de Brenda Delgado, Carolina Villegas, Sin Frontera i Derrumbaos. L'endemà dissabte, durant el matí, hi haurà una xocolatada popular, un torneig de parxís, un vermut musical i el tercer concurs de truita de patates per seguir amb una fideuà popular i dinar de germanor. A la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb Joventut Sarromana i una nit de música amb Remember i de Versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, seguim amb una altra activitat del cap de setmana. Aquest dissabte hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. Aquest dissabte l'audició anirà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per a aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Ortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
1: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Ortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
0: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Avui comencen les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Serà a partir de 8:15 de la tarda amb el pregó que anirà a càrrec de l'alcalde Adrià Lamelas. Serà l'inici de 3 jornades festives amb activitats de tot tipus. Avui mateix, després del pregó, hi haurà Habaneres amb el grup Esbano, l'espectacle de l'escola Bailamé, a més de diferents actuacions com les de Brenda Delgado, Carolina Villegas, Sin Frontera i Derrumbaos. L'endemà dissabte, durant el matí, hi haurà una xocolatada popular, un torneig de parxís, un vermut musical i el tercer concurs de truita de patates per seguir amb una fideuà popular i dinar de germanor. A la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb Joventut Sarromana i una nit de música amb Remember i de versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, seguim amb una altra activitat del cap de setmana. Aquest dissabte hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. Aquest dissabte l'audició anirà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per a aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Cortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
4: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Cortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
3: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972-364-454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aquest cap de setmana comença una nova temporada a la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a tenir representació. Un dels protagonistes serà el porter lloretenc Rubén Yáñez, que aquesta temporada defensarà la porteria de l'Sporting de Gijón. Però no serà l'únic lloretenc a la Lliga. Al Girona també hi trobarem Jordi Balcells, que inicia una nova etapa amb el primer equip com a preparador físic. Balcells torna així a la màxima categoria després d'haver-hi treballat per última vegada la temporada 2017-2018 amb el cos tècnic de Pablo Machín. Ara afronta aquest nou repte amb el Girona, que després del descens de la temporada passada busca recuperar la categoria. Ho farà amb Quique Álvarez a la banqueta i amb Jordi Balcells formant part del nou equip tècnic. Segons Balcells, la pretemporada, tot i tenir un component de preparació, sempre acaba fent-se massa llarga. Escoltem-lo.
4: Les pretemporades al final sempre s'acaben fent llargues i sempre tens ganes de tenir aquest estímul de la competició, que bé, és tot una mica diferent. Les pretemporades sempre tenen aquest component de preparació, però falta aquest estímul de la competició i la veritat és que sí, que ja estem amb ganes d'arribar el diumenge i jugar el primer partit.
3: El lloretenc, que ve del filial del club gironí, valora molt positivament el seu retorn al primer equip. De fet, confessa estar molt content i il·lusionat amb el que assegura suposa un repte difícil.
4: A veure, estic jo personalment molt content, molt il·lusionat. L'any passat ja estava al club, estava al filial i de la mà del Quique i de l'Òscar, doncs aquest any estic en el primer equip i com et deia, doncs estic molt content, molt il·lusionat, sabent que tenim per davant un repte difícil i tant de bo que sigui llarg i això, amb il·lusió, amb ganes d'afrontar-lo i d'anar aconseguint petits passos que ens vagin acostant a l'objectiu.
3: La seva funció serà la de preparador físic de l'equip. A part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar el tipus de treball que es fa al camp, també haurà de coordinar-se amb els diferents departaments del club.
4: Les meves responsabilitats, a part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar les càrregues de treball i el tipus de treball que es fa al camp, a part d'això, part de la meva feina és coordinar-me amb els diferents departaments que hi ha en el club per transmetre aquestes informacions al cos tècnic i facilitar-los una mica tota aquesta informació que n'hi ha molta, des de departament mèdic, des de departament d'Sport Science, que tenim totes les dades, i fer que aquesta informació, rebre-la, tractar-la i fer-li fàcil en el cos tècnic a l'hora d'entendre-la i de poder prendre decisions.
3: La calor, diu, és un dels seus grans obstacles. És per això que acostumen a entrenar-se com a tard a 9:45 del matí o cop a les 7 en cas d'entrenar-se a la tarda. I conclou que el principal objectiu del Girona aquesta temporada és refer-se del sotrac important que va suposar en l'equip i també l'afició el descens a segona. En ment, doncs, tornar a pujar a primera, un pas que no serà fàcil tenint en compte que són molts els equips que lluitaran per aconseguir-ho.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Avui comencen les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Serà a partir de 8:15 de la tarda amb el pregó que anirà a càrrec de l'alcalde Adrià Lamelas. Serà l'inici de 3 jornades festives amb activitats de tot tipus. Avui mateix, després del pregó, hi haurà Habaneres amb el grup Esbano, l'espectacle de l'escola Bailamé, a més de diferents actuacions com les de Brenda Delgado, Carolina Villegas, Sin Frontera i Derrumbaos. L'endemà dissabte, durant el matí, hi haurà una xocolatada popular, un torneig de parxís, un vermut musical i el tercer concurs de truita de patates per seguir amb una fideuà popular i dinar de germanor. A la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb joventut sarromana i una nit de música amb Remember i de versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, seguim amb una altra activitat del cap de setmana. Aquest dissabte hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. Aquest dissabte l'audició anirà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per a aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Ortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
4: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Ortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
3: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
2: La previsió meteorològica.
3: Previsió meteorològica amb el nostre company Xavier Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Atenció avui amb les temperatures que toquen sostre a gran part del país. Aquí Lloret també podem sumar algun grau més i, per tant, s'espera una jornada sufocant. Molta calor, molta xafogor. De fet, la màxima tornarà a superar àmpliament els 30 graus amb una sensació acusada de calor. I, de fet, la comarca de la Selva i gran part del país estan alerta per aquest pic de calor que deixarà fins a 40-42 graus a les zones més tòrrides, sobretot cap a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tot plegat, amb força sol, pocs matisos, potser algunes traces de núvols totalment inofensius, sobretot de cara a la tarda. I quin temps ens espera el cap de setmana del 15 d'agost? Doncs bé, arriben canvis, això sí, arribaran una mica de puntetes de moment aquí a la costa. Començaran a baixar les temperatures, un descens que es notarà sobretot cap a l'interior del país, no tant aquí al litoral, però a poc anirem perdent graus, tant de dia com de nit, perquè la propera matinada, de fet, tornarà a ser ben càlida, xafogosa i, per tant, tropical. I aquest descens, aquests canvis, s'accentuaran també de cara a la setmana vinent. Aniran normalitzant-se a poc els termòmetres, continuarà fent calor d'estiu, però simplement normalitzarem una situació que no hem tingut pràcticament en cap moment de l'estiu, perquè hem tingut temperatures extremadament altes durant setmanes i setmanes. La inestabilitat també augmentarà, sobretot amb xàfecs, tempestes que guanyaran terreny cap a l'interior del país, però alguns mapes indiquen que a partir sobretot de diumenge, alguns d'aquests ruixats es podrien apropar amb més facilitat aquí a la costa. Ho haurem d'anar seguint perquè no està clar, serien fenòmens irregulars. En tot cas, ja s'albira una mica de risc de pluja a mitjà termini. Tot plegat ho anirem seguint amb l'esperança que aquestes temperatures baixin i deixem enrere la calor més extrema dels últims dies.
3: A aquesta hora, la temperatura és de 31 graus centígrads.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
8: Puede ser verdad.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita, un toquito de siesta y fiesta.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana se celebra a Cullera, la Comunitat Valenciana, el Festival Medusa, un dels més multitudinaris i destacats d'Espanya que reuneix cada any més de 180.000 assistents. El Festival de Música Dance i Electrònica comptarà amb desenes d'artistes internacionals de primer nivell i un d'ells serà el DJ lloretenc Arnie Montana. Montana explica que és tot un honor poder actuar en un esdeveniment d'aquest calibre. L'any passat, recordem que el Medusa va ser premiat com a millor festival d'Espanya. Pel que fa a la sessió que oferirà, explica que serà una mica més energètica i menys comercial. A més, afegeix que té moltes ganes de veure com reacciona el públic, en el que promet que serà un show molt divertit.
3: En aquest cas és bastant més electrònic, doncs la sessió sí que serà una miqueta més energètica, una miqueta menys comercial i, bueno, moltes ganes de veure com reacciona el públic, que, com ja he dit abans, és la tercera vegada que hi vaig i ja conec una miqueta els espais que hi ha, perquè hi ha diferents escenaris i l'ambient, però, bueno, la sessió final serà energètica, com sempre, i bastant, bastant divertida.
2: Està sent un estiu molt actiu per al lloretenc. De fet, fa setmanes enrere ja el van poder veure al Zebra Festival, un altre dels més prestigiosos de l'estat. Un festival una mica més comercial, tenint en compte que el Medusa és més electrònic. Pròximament també el podrem veure punxant en un parell d'actuacions més a Galícia i a Barbastro. Aquest any, diu, se l'està prenent amb més calma per poder gaudir dels shows sense que se li faci bola.
3: Un parell més, una a Galícia i una altra a Barbastro. És les festes d'allà, que també, la veritat, munten un escenari bastant gran. Però aquest any me'l vaig prendre una miqueta més com intentar ser selectiu, intentar gaudir dels millors escenaris, treure bon contingut, disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè al final fer un gran volum de sessions com poder 3 anys enrere, que millor en tenia 2-3 a la setmana durant tot l'estiu, la càrrega de viatges més, el negoci que porto aquí se'm feia una miqueta bola, em costava disfrutar-ho, que estava al final portar el dia a dia, perquè viatges divendres i dissabte, diumenge tornes. Clar. La veritat que ho arrossegues durant tota la setmana i aquest any he intentat ser selectiu.
2: El seu somni, sens dubte, és tocar el Tomorrowland a Bèlgica. També li agradaria poder punxar l'Ultra a Miami. I conclou que poder complir-ho seria un somni que fa molts anys que espera i que de ben segur arribarà si tot continua així.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Ritme a l'estiu.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: aquest estiu, viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana comença una nova temporada a la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a tenir representació. Un dels protagonistes serà el porter lloretenc Rubén Yáñez, que aquesta temporada defensarà la porteria de l'Sporting de Gijón. Però no serà l'únic lloretenc a la Lliga. Al Girona també hi trobarem Jordi Balcells, que inicia una nova etapa amb el primer equip com a preparador físic. Balcells torna així a la màxima categoria després d'haver-hi treballat per última vegada la temporada 2017-2018 amb el cos tècnic de Pablo Machín. Ara afronta aquest nou repte amb el Girona, que després del descens de la temporada passada busca recuperar la categoria. Ho farà amb Quique Álvarez a la banqueta i amb Jordi Balcells formant part del nou equip tècnic. Segons Balcells, la pretemporada, tot i tenir un component de preparació, sempre acaba fent-se massa llarga. Escoltem-lo.
4: Les pretemporades al final sempre s'acaben fent llargues i sempre tens ganes de tenir aquest estímul de la competició, que bé, és tot una mica diferent. Les pretemporades sempre tenen aquest component de preparació, però falta aquest estímul de la competició i la veritat és que sí, que ja estem amb ganes d'arribar el diumenge i jugar el primer partit.
3: El lloretenc, que ve del filial del club gironí, valora molt positivament el seu retorn al primer equip. De fet, confessa estar molt content i il·lusionat amb el que assegura suposa un repte difícil.
4: A veure, estic jo personalment molt content, molt il·lusionat. L'any passat ja estava al club, estava al filial i de la mà del Quique i de l'Òscar, doncs aquest any estic en el primer equip i com et deia, doncs estic molt content, molt il·lusionat, sabent que tenim per davant un repte difícil i tant de bo que sigui llarg i això, amb il·lusió, amb ganes d'afrontar-lo i d'anar aconseguint petits passos que ens vagin acostant a l'objectiu.
3: La seva funció serà la de preparador físic de l'equip. A part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar el tipus de treball que es fa al camp, també haurà de coordinar-se amb els diferents departaments del club.
4: Les meves responsabilitats, a part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar les càrregues de treball i el tipus de treball que es fa al camp, a part d'això, part de la meva feina és coordinar-me amb els diferents departaments que hi ha en el club per transmetre aquestes informacions al cos tècnic i facilitar-los una mica tota aquesta informació que n'hi ha molta, des de departament mèdic, des de departament d'Sport Science, que tenim totes les dades, i fer que aquesta informació, rebre-la, tractar-la i fer-li fàcil en el cos tècnic a l'hora d'entendre-la i de poder prendre decisions.
3: La calor, diu, és un dels seus grans obstacles. És per això que acostumen a entrenar-se com a tard a 9:45 del matí o cop a les 7 en cas d'entrenar-se a la tarda. I conclou que el principal objectiu del Girona aquesta temporada és refer-se del sotrac important que va suposar en l'equip i també l'afició el descens a segona. En ment, doncs, tornar a pujar a primera, un pas que no serà fàcil tenint en compte que són molts els equips que lluitaran per aconseguir-ho.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Avui comencen les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Serà a partir de 8:15 de la tarda amb el pregó que anirà a càrrec de l'alcalde Adrià Lameles. Serà l'inici de 3 jornades festives amb activitats de tot tipus. Avui mateix, després del pregó, hi haurà Habaneres amb el grup Esbano, l'espectacle de l'escola Bailamé, a més de diferents actuacions com les de Brenda Delgado, Carolina Villegas, Sin Frontera i Derrumbaos. L'endemà dissabte, durant el matí, hi haurà una xocolatada popular, un torneig de parxís, un vermut musical i el tercer concurs de truita de patates per seguir amb una fideuà popular i dinar de germanor. A la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb Joventut Sarromana i una nit de música amb Remember i de Versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, seguim amb una altra activitat del cap de setmana. Aquest dissabte hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. Aquest dissabte l'audició anirà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per a aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Cortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
4: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Cortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
3: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
0: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: those Russians.
1: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana se celebra a Cullera, la Comunitat Valenciana, el Festival Medusa, un dels més multitudinaris i destacats d'Espanya que reuneix cada any més de 180.000 assistents. El Festival de Música Dance i Electrònica comptarà amb desenes d'artistes internacionals de primer nivell i un d'ells serà el DJ lloretenc Arnie Montana. Montana explica que és tot un honor poder actuar en un esdeveniment d'aquest calibre. L'any passat, recordem que el Medusa va ser premiat com a millor festival d'Espanya. Pel que fa a la sessió que oferirà, explica que serà una mica més energètica i menys comercial. A més, afegeix que té moltes ganes de veure com reacciona el públic, en el que promet que serà un show molt divertit.
5: En aquest cas és bastant més electrònic, doncs la sessió sí que serà una miqueta més energètica, una miqueta menys comercial, i bueno, moltes ganes de veure com reacciona el públic, que com ja he dit abans, és la tercera vegada que hi vaig i ja conec una miqueta els espais que hi ha, perquè hi ha diferents escenaris i l'ambient, però bueno, la sessió final serà energètica, com sempre, i bastant, bastant divertida.
4: Està sent un estiu molt actiu per al lloretenc. De fet, fa setmanes enrere ja el van poder veure al Zebra Festival, un altre dels més prestigiosos de l'estat. Un festival una mica més comercial, tenint en compte que el Medusa és més electrònic. Pròximament també el podrem veure punxant en un parell d'actuacions més a Galícia i a Barbastro. Aquest any, diu, se l'està prenent amb més calma per poder gaudir dels shows sense que se li faci bola.
5: Un parell més, una a Galícia i una altra a Barbastro. És les festes d'allà, que també, la veritat, munten un escenari bastant gran. Però aquest any me'l vaig prendre una miqueta més com intentar ser selectiu, intentar gaudir dels millors escenaris, treure bon contingut, disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè al final fer un gran volum de sessions com poder 3 anys enrere, que millor en tenia 2-3 a la setmana durant tot l'estiu, la càrrega de viatges més, el negoci que porto aquí se'm feia una miqueta bola, em costava disfrutar-ho, que estava al final portar el dia a dia, perquè viatges divendres i dissabte, diumenge tornes. Clar. La veritat que ho arrossegues durant tota la setmana i aquest any he intentat ser selectiu.
4: El seu somni, sens dubte, és tocar el Tomorrowland a Bèlgica. També li agradaria poder punxar l'Ultra a Miami. I conclou que poder complir-ho seria un somni que fa molts anys que espera i que de ben segur arribarà si tot continua així.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani. Si es pot, el moment.
7: Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. L'associació Monfoto de Fotografia Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. És un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. Tres dècades de festival i concurs internacional, a més de moltes altres iniciatives que l'associació ha dut a terme, han convertit Monfoto en un referent internacional en l'àmbit de la fotografia a natura. Escoltem ara a Paco Membrives, president de Monfoto, que reconeix que rebre una distinció com aquesta no és pas pa sucat a moli.
3: És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i bueno, la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però, bueno, és a dir... Sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
2: Monfoto es converteix així en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera de la demarcació de Girona a obtenir aquesta distinció. El mateix any que també celebra el seu 30è aniversari. Com és habitual, ho celebrarà Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. En el cas, segons diuen, serà una festa oberta a tothom.
3: Crec que serà una festa molt especial. Ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Serà, hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats.
2: Tot va començar, diu Membrives, amb la intenció d'apropar la muntanya a la gent de Lloret. Més tard va arribar l'època digital i va ser llavors quan Monfoto es va internacionalitzar.
3: Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics del Centre Excursionista de Lloret de Mar i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys, així és com van començar. Però bueno, per aquí han passat un creixement immens de participació nacional, va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim i crec que ha sigut doncs, una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, a plans educatius, van ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer.
2: A més, expliquen que l'organització ha crescut fins a tal punt que ara fan activitats arreu del món, amb exposicions fins a Perpinyà i a Cuba, entre altres propostes, com ara el Festival de Joves, un festival rotatiu per diferents parts de Catalunya. Pròximament organitzaran el Festival de Lloret de Mar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Guardeu-vos la data.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioyoret.org. Club Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. Aquest cap de setmana comença una nova temporada a la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a tenir representació. Un dels protagonistes serà el porter lloretenc Rubén Yáñez, que aquesta temporada defensarà la porteria de l'Sporting de Gijón. Però no serà l'únic lloretenc a la Lliga. Al Girona també hi trobarem Jordi Balcells, que inicia una nova etapa amb el primer equip com a preparador físic. Balcells torna així a la màxima categoria després d'haver-hi treballat per última vegada la temporada 2017-2018 amb el cos tècnic de Pablo Machín. Ara afronta aquest nou repte amb el Girona, que després del descens de la temporada passada busca recuperar la categoria. Ho farà amb Quique Álvarez a la banqueta i amb Jordi Balcells formant part del nou equip tècnic. Segons Balcells, la pretemporada, tot i tenir un component de preparació, sempre acaba fent-se massa llarga. Escoltem-lo.
3: Les pretemporades al final sempre s'acaben fent llargues i sempre tens ganes de tenir aquest estímul de la competició, que bé, és tot una mica diferent. Les pretemporades sempre tenen aquest component de preparació, però falta aquest estímul de la competició, i la veritat és que sí, que ja estem amb ganes d'arribar el diumenge i jugar el primer partit.
2: El lloretenc, que ve del filial del club gironí, valora molt positivament el seu retorn al primer equip. De fet, confessa estar molt content i il·lusionat amb el que assegura suposa un repte difícil.
3: A veure, estic jo personalment molt content, molt il·lusionat. L'any passat ja estava al club, estava al filial, i de la mà del Quique i de l'Òscar, doncs...

0: físic de l'equip. A part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar el tipus de treball que es fa al camp, també haurà de coordinar-se amb els diferents departaments del club.
1: Les meves responsabilitats, a part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar les càrregues de treball i el tipus de treball que es fa al camp, a part d'això, part de la meva feina és coordinar-me amb els diferents departaments que hi ha en el club per transmetre aquestes informacions al cos tècnic i facilitar-los una mica tota aquesta informació, que n'hi ha molta, des de departament mèdic, des de departament d'Sport Science, que tenim totes les dades, i fer que aquesta informació, rebre-la, tractar-la i fer-li fàcil en el cos tècnic a l'hora d'entendre-la i de poder prendre decisions.
0: La calor, diu, és un dels seus grans obstacles. És per això que acostumen a entrenar-se com a tard a 9:45 del matí o cop a les 7 en cas d'entrenar-se a la tarda. I conclou que el principal objectiu del Girona aquesta temporada és refer-se del sotrac important que va suposar en l'equip i també l'afició el descens a segona. En ment, doncs, tornar a pujar a primera, un pas que no serà fàcil, tenint en compte que són molts els equips que lluitaran per aconseguir-ho.
2: Més info a novaradiodoret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: a les 10. Nova Ràdio Lloret.
1: Seguim el teu ritme.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Avui comencen les festes del Molí Mas Vilà i Can Ribalaigua. Serà l'inici de tres jornades festives amb activitats de tot tipus. Dissabte, durant el matí, hi haurà una xocolatada popular, un torneig de parxís, un vermut musical i el tercer concurs de truita de patates per seguir amb una fideuà popular i dinar de germanor. A la tarda, la festa de l'escuma, el tercer correbars amb Joventut Sarromana i una nit de música amb Remember i de versiones. La jornada de diumenge començarà també al matí amb una botifarrada popular i una masterclass de Zumba per continuar amb el tercer concurs de balcons andalusos, una festa infantil i canya musical. A la tarda, el Tardeo amb DJ Jaume Milla i ja a la nit, entrega de trofeus i nit de cinema. D'altra banda, seguim amb una altra activitat del cap de setmana. Aquest dissabte hi ha una nova sessió del cicle Sardanes d'estiu que, recordem, celebra en aquest 2026 el seu centenari. Aquest dissabte l'audició anirà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. És un any especial per a aquesta formació que celebra el seu 50è aniversari. Per aquest motiu oferirà una sardana molt especial, feta expressament per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Es titula Tempus Fugit i és del mestre Enric Cortí. A més, entre el repertori també hi haurà una altra peça destacada, Tocant el cel, de Felip Morales, músic de la mateixa Juvenívola de Sabadell. Ens dona més detalls Valentí Maimó, membre de la formació.
4: Cal destacar un parell de sardanes, principalment dues. Una que es diu Tempus Fugit, d'Enric Ortí. Una sardana que aquest abril vam estrenar nosaltres per celebrar el 50è aniversari de la Juvenívola de Sabadell, perquè enguany celebrem el 50è aniversari. És una sardana que, a més, de moment només la interpretem nosaltres i és una sardana preciosa. D'altra banda, també cal destacar una sardana d'un músic de la Juvenívola, en Felip Morales, que es diu Tocant el cel. Una sardana també molt airosa i molt, molt bonica d'escoltar i de ballar.
3: Com sempre, les dues primeres sardanes seran per escoltar i la resta, qui vulgui, també les podrà ballar. Tot plegat, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.